0: Onda Naranja.
1: La importancia de quien te lo cuenta.
2: Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
3: Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
4: Mifer Auto, tu centro Cupra en Gandía, Xàtiva, Alcira, Ontinyent y Alcoy.
5: Si quieres un taxi, Radio Taxi Gandía, 96-284-3000. Sal de fiesta, disfruta y déjate llevar.
6: Si en septiembre te quieres divertir, a Descaro tienes que venir. Liquidamos el verano. Chollos solo este mes de septiembre. Bikinis, bañadores, vestidos. Coge a tu amiga y no te lo pierdas. Descaro, tu tienda favorita, liquida el verano. Primera línea, Playa de Gandía. ¡Vamos, vamos, vamos!
7: Brasapan es la parada obligatoria. Después de hacer unas compras, antes de ir al cine, disfruta de nuestras carnes a la brasa, deliciosas hamburguesas o cualquiera de nuestros platos veganos. Brasapan, Centro Comercial La Vital, Gandía, la parada obligatoria. Brasapan, Grupo Les Dos Yunes.
8: ¿Te preocupa que tus padres estén solos en casa? En Cuídame te ayudamos a cuidar de ellos con nuestro servicio de atención a domicilio bonificado a través de la Ley de la Dependencia. Y ahora, además, estrenamos nuevo espacio en Gandía, en calle Roig de Corella número 6, con talleres de memoria, bienestar y actividades para mayores pensadas para relacionarse y mantenerse activos. Infórmate en el 962-05-3262 y reserva tu plaza. Cuídame, la mejor atención, nuestro mayor compromiso.
9: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
0: La mañana.
10: COPE Onda Naranja.
11: La importancia de quien te lo cuenta.
12: 12:45. Ya saben que jo els dia teníem convidada avui a Maribel Codina, regidora a l'Ajuntament de Gandia. Maribel, molt bon dia, benvinguda.
13: Molt bon dia, moltes gràcies.
12: Gràcies per estar avui amb nosaltres. Ha tingut vostè este matí roda de premsa i a mi em sembla que s'ajustava molt bé la temàtica en allò de començar en la tornada al cole, la vuelta al cole, perquè sempre pensem en la vuelta al cole en els menuts de casa, que és deberes,
13: sí, sí.
12: Que estos dies es tenim rebolicats i nerviosos, revisant el material, pensant en retrobar-se amb els amiguets i tornar a les aules, però no són els únics que tornen al col·le.
13: Aixina és, la gent gran també té en els seus centres de convivència, els seus cursos, i avui ho han llançat perquè en Corea estan ja matriculant. Després ja tots els altres centres fan del dia 14 al 25. Uh-huh. Poden ser bé online o pot ser presencial. No fa falta que vagin el primer dia perquè igual d'oportunitat té el que s'apunta el primer dia que l'últim.
12: Sí.
13: Tots estan ahí des de la roda. Uh-huh. Després es fa un sorteig, que el sorteig el farem el dia 30 de setembre i després publicarem el llistat d'admitits el dia 6 d'octubre. I després inicia el curs, pues, després de la Fira i el Pilar, el dia 13 d'octubre, tota escola.
12: Mm-hmm. Perquè, Maribel, són cursos que s'ofereixen fonamentalment en els centres de convivència de Gandia.
13: Aixina és. I a part són totalment gratuïts, són memorització, pintura, pilates, yoga, o sigui, n'hi ha 18 cursos que es fan de matí i vesprada en els dos centres de Roig de Corella i Corea, en Marxuqueres per la matí i en el Grau també, però són moltes activitats que la veritat és que tots gaudixen i diuen que estan molt bé i estan molt a gust en els cursos que oferim.
12: Mm-hmm. Cursos pensats i dissenyats específicament per a la nostra gent gran, per allò de que no es queden aturats, que tinguin activitat però que sigui una activitat que els agrade i que els beneficie.
13: Aixina és, perquè fan coreografies, tiraments, fan yoga, fan caminates, uh-huh, pintura, o sea, és una variació de tallers increïble i tots tenen molt bona acceptació.
12: Uh-huh. Què he de fer si sóc major, estic sentint ara la ràdio i m'assabente de que n'hi ha cursos?
13: Pues res, simplement és que presentar-te en els centres de convivència, t'has que inscriure

0: en una fulleta que tenim ja preparada. En una fulla te pots apuntar a tres activitats, una màxima segur que te toca, però n'hi ha que diuen, pues mira, a mi tinc dos, o màxim de tres activitats te pots apuntar. I ja està, ahí després ja és esperar el sorteig, uh-huh, i veure en el llistat que estàs admès. N'hi ha gent que es queda en reserva i després pues entra un poquet més tard, però tot el món, una activitat tot el món té.
1: Hem de dir que clar, el fet de fer-ho per sorteig és perquè de normal
0: transparència també
1: s'apunta molta més gent,
0: clar,
1: que places tenim, i les places són limitades.
0: Efectivament, i a part és que ve la secretària també de l'Ajuntament, ve el de informàtica també venen, i vull dir que molt més transparent no pot ser el sorteig.
1: Un sistema que permeta que tot el món tinga les mateixes oportunitats. Però això és per el que mos dia, això de que no es posen nerviosos, que no cal apuntar-se el primer per a garantir la plaça.
0: Perquè tots els que s'apunten, tots estan allà dins per a poder tindre el seu bolet en quan es faci el sorteig.
1: Quins són els centres de convivència, Mariel?
0: Pues tenim Roig de Corella, tenim en Corea, tenim en el Grau i tenim en Marxuquera, quatre centres de convivència. O sea, quasi tots els districtes de Gandia.
1: 18 cursos diferents repartits entre aquests quatre centres de convivència, i tenim un perfil marcat o n'hi ha gent variada de totes?
0: N'hi ha molta gent variada, però ja t'he dit que n'hi ha molta gent que diu no, jo vull anar soles a pintura, altres van a memorització. O sea, la gent sap molt bé els cursos perquè com s'ofereixen de fa ja molts anys, hi ha molta gent que ja diu no, jo vull anar a ioga, a pilates, estiraments, cada u ja sap lo que li va bé.
1: Efectivament. Completament gratuïts, Maribel.
0: Sí, així és. L'Ajuntament mira molt per la seva gent gran. I la veritat és que nosaltres, i Esports també, Esports fa en el centre del Raval, en el poliesportiu del Raval, també fa cursos dirigits a gent gran gratuïtament. Vull dir que l'Ajuntament de Gandia aposta molt per el benestar de la gent gran, perquè si es cuiden, després el dia de demà estaran molt més millor que si no fas res.
1: Claro. I sobretot perquè el nostre concepte d'ofertar activitat a la gent gran ha canviat. Vull dir, és que antes l'activitat que s'oferia era fonamentalment allò de ballar i jugar a cartes.
0: Així
1: no és. Avui en dia no és així, perquè totes les activitats estan pensades i orientades per a mantindre tant el cos com la ment.
0: Com la ment, així és. I amb bons monitors que van guiant-los, i la veritat és que després fan dinars, perquè ve Nadal i fan un dinar, ve falles i el mateix, estan molt actius, que això és lo bonico, perquè a mi quan me diuen tinc 80 anys, jo no ho diria, per la vitalitat, per conforme es troben, però clar, és perquè es treballen diàriament.
1: És això de tindre la seua rutina, que jo ho dia també al principi, sempre diguem allò de rutina com si fos una cosa negativa, i no, és cert, la rutina també és algo molt positiu perquè te manté actiu,
0: així no? Així te fa manejar-te, fa eixir, fa conviure, perquè s'ho passen molt bé, i abans pues, a mi es fan un cafenet. Vull dir que n'hi ha una activitat a lo llarg de centres de convivència molt bonicos. Fan sopars, són molt creatius.
1: Un curs que començarà el dia 13 d'octubre, com hem dit, i que s'allargarà fins a juny.
0: Hasta juny, i després tenim en juny i juliol, tenim altres cursos, només tanquen en agost, perquè centres es tenen que o bé pintar, adaptar, perquè clar, són centres molt vius i n'hi ha que arreglar-los, però les tanquen en agost. De juny a juliol encara n'hi ha més classes.
1: Activitat diferent?
0: Sí, però classes.
1: Però continua mantenint-se. Quantes persones atenem a l'any? Tenim una...
0: Pues això no t'ho puc cifra? Dir, però sé que és moltíssima gent la que va a centres de convivència.
1: Perquè clar,
0: molta.
1: Soles en els cursos, en l'acollida que tenen, doncs això fa que n'hi hagi moltíssima activitat tant de matí com de vesprada.
0: Els centres estan molt, molt, molt vius.
1: Com m'assabente de tots els cursos i totes les activitats per si vull que apuntar? Jo no, ja m'agradaria poder apuntar-me. Però
0: tot
1: si
0: això,
1: una persona gran està sentint-me.
0: Tens en la pàgina web de l'Ajuntament, tens la inscripció, i ja t'he dit, tens pues mira, pintura, ball rítmic, xinxau, coreografia, estirament, fic flam, gerontogimnàsia, memorització, orfeo, passejos saludables, pilates, pintura, flamenc, ioga avançat. O sigui, n'hi ha un sinfín d'activitats. activitats, jo crec que el que tu estigues pensant està ahí.
1: Estan ahí, o sigui, que l'únic que tenen que fer és
0: apuntar-se. Ara clar, que està la inscripció oberta, que s'apunte.
1: I si algú diu això de és que jo la pàgina web, és que jo les noves tecnologies, és que jo no m'aclarís que en el mòbil com ho tinc que mirar, no tenen problema. No, perquè s'acosten a qualsevol de centres
0: i allí mateix pot fer la inscripció, clar, i deixar-la.
1: I allí enseguida els ajuden, clar, a fer la inscripció, a assabentar-se de tot el que n'hi ha, dels horaris i de com, treballar-ho. Perquè
0: normalment tots escriuen en presencial.
1: Sí. Sobretot perquè, i conforme anem fem els majors, necessitem això de palpar el paper, no?
0: Sí.
1: Dius, no, però estaré inscrit o no? Bueno, pues te donen el teu paperet i així ja saps.
0: I després, quan va en una còpia, la còpia te la quedes tu.
1: Claro, efectivament, això sempre ajuda. Maribel, això és una de les qüestions, i després és important per a la regidoria, per al govern municipal, les polítiques d'atenció a la gent gran.
0: Així, per això estem tan pendents de tot el que puguem millorar.
1: Per sempre diguem això de cuidar dels joves, cuidar de la joventut, però no ens hem d'oblidar.
0: La gent gran, en aquest ajuntament és més, a part de lo que fa el Departament de Sanitat en Liduvina, Ferrades, que és per la soledat no desitjada, i també té ella un abanico de persones molt gran que tots els dies es criden per veure com estan, o inclús les porten a passejar, es fan una gimnàsia també adaptada a l'edat que tenen, però és gent més major. Uh-huh. O sigui, vull dir-te que l'Ajuntament aposta i perquè vol cuidar a la seva gent gran.
1: Així és, que el que tenen que fer és estar pendents de totes aquestes activitats a través de la pàgina web de l'Ajuntament, i si no, acostant-se a algun dels
0: centres socials.
1: En el centre social o en el centre de convivència, en seguida els informen. Maribel Codina,
0: moltíssimes gràcies per ser la nostra veu.
1: Gràcies per haver estat avui amb nosaltres i per haver-nos-ho contat, i simplement recordar a la nostra audiència que està obert ja el plaç de matrícula en algun dels centres.
0: Sí, és el dia 25, mira que tenim bons dies per a poder acostar-se i anar
1: i apuntar-se. I després tindrem el dia 30 el sorteig, podran consultar a quins cursos estan.
0: I el dia 6 publicarem el llistat.
1: El dia 6 es publica i el dia 13 tot el món a escola.
0: Exactament. I tots et donarem la benvinguda.
1: Clar que sí. Gràcies per haver estat
0: aquí. A vosaltres sempre. Gràcies.
2: La mañana.
3: COPE Onda Naranja.
2: Estar informado.